0: What do you think? I think we went to more trouble than it was worth.
1: Get out of here!
2: Wolf Man Jack.
1: Ah, David.
3: Ai, aquest és Jack, l'home llop. Un locutor clàssic i superfamós dels anys 50 i 60 a les emissores nord-americanes. Però bueno, nosaltres avançarem una miqueta més i continuarem en els anys 70, d'acord? Sí? Va, mica, va. Tot seguit escoltarem una cançó icònica que ens transporta a un lloc màgic. Aquesta cançó va ser llançada a l'any 1976 i es va convertir en un èxit instantani. Però sabeu que la lletra ha generat moltes interpretacions i teories al llarg dels anys? La cançó parla d'un hotel misteriós on sembla que mai pots marxar. Algunes persones han interpretat aquesta lletra com una metàfora de les trampes de l'èxit i l'estil de

vida de Hollywood. Però sabeu què? Els propis membres del grup han afirmat que aquesta cançó no té un significat ocult o profund. És simplement una història surrealista amb imatges evocadores. Així que deixeu-vos emportar per la melodia i les lletres fascinants d'aquesta cançó eterna. Hotel California, Eagles.

I continuarem novament amb el grup Bee Gees, amb una cançó icònica que forma part de la banda sonora de la pel·lícula Saturday Night Fever. Una cançó de l'any 1977. Aquesta pel·lícula i la seva banda sonora va jugar un paper crucial en popularitzar la música disco en aquella època. La cançó, amb el seu ritme i estil dels Bee Gees, es va convertir en un gran èxit, assolint els primers llocs a les llistes d'èxits. Night Fever va capturar l'essència de la cultura de les discoteques dels anys 70 i segueix sent recordada com una de les cançons més emblemàtiques de l'era disco.

0: The best sound for the best audience.
1: I ara continuem amb el rei del pop, Michael Jackson. Ens porta la seva icònica cançó, Billie Jean, una melodia que ens fa ballar sense parar. Ah, que sí? Bueno, una anècdota interessant sobre la cançó de Billie Jean és que, a part de que és una de les cançons més reconegudes a la discografia de Michael Jackson, ens diu que la lletra va ser inspirada per un fan que li va enviar una carta afirmant que el seu fill era fill biològic del cantant. Bueno, aquesta història va ser la base per la creació i la lletra intrigant i el ritme característic de la cançó Billie Jean. Aquest tema es va convertir en un èxit aclaparador i va contribuir a consolidar el llegat musical de Michael Jackson.

Molt bé, i continuem amb aquesta selecció musical dedicada als anys 70 i 80. Recordeu que esteu a la sintonia de Ràdio Arenys i que aquest és el programa Nit Vuitantera. Vuitantera, setantera i seixantera també, si s'escau, no? Bé, va. Continuem amb la nostra selecció musical i ara ens anirem amb un tema, I Will Survive, un tema musical de Gloria Gaynor, que déu-n'hi-do l'èxit que ha tingut aquesta cançó i que continua tenint encara. Aquesta cançó és una cançó icònica interpretada per Gloria Gaynor. La història d'aquesta cançó comença amb el seu llançament el 1978, com a part de l'àlbum Love Tracks. Des de llavors s'ha convertit en un himne d'empoderament i superació personal. La lletra parla d'una dona que es recupera d'una ruptura amorosa i troba la força per seguir endavant. La seva temàtica universal i el missatge positiu va ressonar amb el públic, convertint la cançó en un èxit instantani.

0: Molt bona nit i benvinguts a la Taverna del Fauna. Aquí us parla David Alba. En aquest programa que cada setmana intentem que gaudeixis del metal. Us recordo que teniu les línies habituals de contacte al Gmail, latavernadelfauna@gmail.com, Instagram i Facebook.
1: Tenim preparat per tu un programa, però bueno, avui sí que és especial, especial, perquè avui és un especial dels Iron Maiden. Una hora dedicada a aquesta banda britànica que és legendària, que és una de les pioneres, una de les grans del heavy metal. Comencem amb aquesta cançó, The Trooper, estreta de l'àlbum que tenien en el 83, el Peace of Mind.

metal i metal progressiu d'Anglaterra, Regne Unit, format en l'any 1975 per al baixista Steve Harris. Les seves principals influències són Thin Lizzy, UFO i Deep Purple, entre d'altres. La mascota, Lady, és protagonista de la imatgeria del grup, de la seva temàtica de terror i també dels muntatges escènics. Eddie va ser creat per el dibuixant Derek Trinch i ha tingut diverses encarnacions a càrrec d'altres artistes com el Melvin Grant.

Doncs continuem amb aquest especial, els Iron Maiden. I ara ens marxem a l'any 82, al primer àlbum en el que està com a cantant el Bruce Dickinson, el The Number of the Beast. Aquesta és la cançó, Run to the Hill.

grups de heavy metal més influents amb gairebé 100 milions de còpies venudes arreu del món. Va ser un grup clau de la New Wave of British Heavy Metal. La formació inicial de la banda amb Paul Diamond a la veu, Dave Murray, guitarra, Dennis Stracton, guitarra, Steve Harris, baix i Cliff Barr a la bateria va registrar el seu primer disc, que l'ha anomenat Iron Maiden, i amb la substitució de Stracton per Adrian Smith van registrar el seu segon, el Guinness.

En el any 2003 treien l'àlbum Dance of Death, on està inclosa aquesta cançó, Rainmaker, el creador de Pluja. Bueno.

Anem a escoltar una de les cançons més representatives del seu primer àlbum, l'àlbum anònim anomenat Iron Maiden, que treien en el 80 amb el Paul Di'Amo com a cantant. És la

1984, quan Steve Harris, amb 17 anys, inspirat per bandes com Black Sabbath, Free, Geez, Yell to You o Genesis, entre d'altres, adquireix una còpia del Precision Bass per unes 40 lliures. Steve volia ser jugador de futbol al West Ham, tanmateix hi havia jugadors de gran qualitat i només uns quants van arribar a ser professionals. Malgrat això, va continuar entrenant i després d'esperar-hi seriosament va perdre totes les esperances de ser algun dia jugador professional, de manera que va començar a dedicar-se a la seva altra gran passió, la música.

el qual posteriorment va canviar el nom a Gipsy Kiss. Després d'alguns concerts amb Gipsy Kiss davant d'escàs públic, va abandonar el grup i es va unir a Smiler. Tres altres membres de la banda eren molt més grans que ell i va acumular una valuosa experiència, però amb això no hi tenia prou. Finalment es va amb un altre.

1976, en Harris va començar a buscar músics per al grup i els va trobar a l'East End, el seu barri de Londres. Al primer grup hi havia el baix Terry Raines i en Dave Sullivan a les guitarres, el bateria Ron Matthews i el cantant Paul Day, que poc després seria substituït pel cantant Dels Smiler, en Dennis Wilcock, qui va recomanar un talentós guitarrista anomenat Dave Murray. Això va fer que els guitarristes Raines i Sullivan s'ho prenguessin com un insult. Així va arribar en Bob Sawyer, qui va utilitzar el nom de Bob D'Angelo. Es va reclutar com el segon guitarrista i amb Ron Revella a la bateria es va arribar a la primera formació dels Iron Maiden. Poc després, Steve va reclutar un altre ex-Smiler, en Duke Sampson, a la bateria, mentre començaven a buscar un nou cantant. Un company de Steve li va recomanar en Paul Di'Anno, un cantant amb tendències punk que provenia del grup Bird of Prey. Aquells van ser uns temps una mica durs per a Harris i la seva companyia. Eren els anys del punk que explotava pels carrers de Londres. Grups com els Sex Pistols arrasaven amb tot el que tocaven i el negoci discogràfic estava totalment dominat per l'estètica i la música punk.

0: manager Ron Smallwood ens ha convidat amb Brian Shepard, president del Senyor Emi, a un concert del grup al Marquee Club. I una setmana més tard, els Iron Maiden firmaven contacte amb la discogràfica, competint amb un altre grup representatiu de l'època com eren els Def Leppard. El 8 de febrer de 1980, Paul Di'Anno a la veu, Steve Harris com a baix i cors, Dave Murray a la guitarra, Cliff Burr a la bateria i Dennis Stratton a la guitarra van començar a gravar el seu primer single anomenat Running Free, que pocs dies després escalava ràpidament les llistes britàniques fins a posicionar-se en el lloc 44. El 14 d'abril de 1980 van llançar el seu primer àlbum anomenat Iron Maiden. Per a molts fans és un disc genial ple de clàssics com el Prowler, Sanctuary i Phantom of Opera. Al febrer del 81 treien el seu segon àlbum anomenat Killers amb el productor Martin Leeds. Poc després van fer la seva primera gira pel Japó anomenada Made in Japan, la qual li va valer per conquistar el seu primer disc d'or.
1: Doncs fins aquí hem arribat amb aquest primer monogràfic especial del Iron Maiden. Tornarem i farem un altre perquè queda molta, molta canya que donar amb el Iron Maiden. Per la meva part ha estat tot un plaer estar amb vosaltres aquesta darrera hora. S'acomiada qui us parla, David Alba. Tanquem la paradeta de la taverna del Fauna. Sigueu bons, porteu-vos bé. Adeu, agur.

0: El Bar Nostrum a Arenys de Mar.
1: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
0: Veniu a veure el futbol en companyia.
1: Disposem de terrassa.
0: Som a la Riera, Parafita 117.
1: Truqueu al 93 792 0019.
0: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: En la Setmana de la Llengua, donem veu als nou parlants del català.
1: Jo he fet el pas perquè és llengua de cultura.
2: És útil per accedir a llocs de treball i per conèixer gent.
3: És útil per informar-se i entretenir-se.
4: Per donar-nos veu.
5: Per descobrir un munt de continguts en digital.
6: El català, una llengua oberta al món.
0: Una llengua que obre portes.
6: Setmana de la Llengua a ICAT i 3CAT.